Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 50%.

something I must do. So I

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 54%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 60%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM. We took a car, we drove it south, wind in our

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 61%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posessiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé, Stevie. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Mar, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Rhythmics en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant: què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir: no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir: Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu... Hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el soul gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es Badí. Adiós a la carretera amarilla. ¿Recordes El mago de Oz, la pel·lícula de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí, aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox, a buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa

0: annexionada de Crimea pels bombardejos ucraïnesos contra una refineria de petroli al port de Kerch. Hi ha almenys 4 morts i una trentena de ferits, i a la regió russa de Krasnodar, una altra persona ha mort per un atac ucraïnès contra un ferri de passatgers. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les negociacions amb la mediació del Pakistan. Les converses estan condicionades pel tancament de l'estret d'Hormuz i els bombardejos israelians al Líban, que en l'última jornada han fet més de 30 morts. A Espanya, intercanvi de retrets entre PP i PSOE per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport. Des de la Moncloa denuncien l'obsessió de Peinado per la dona de Pedro Sánchez, mentre que els populars carreguen contra el president espanyol. Dos estudis amb participació de l'Hospital de Bellvitge i l'Iribel revelen que la veu pot ajudar a saber com evolucionarà un malalt d'ELA. La recerca mostra com, a través de l'anàlisi de la veu, es poden fer accions preventives per alentir l'avenç de la malaltia. Avui és el Dia Mundial de l'ELA. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives, i Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades i assegura que aquest problema es resoldrà aquesta setmana mateix.
1: Esports.
2: Derrota de 27 punts del Barça de bàsquet a la pista del València per 102 a 75 en el segon partit de la final de l'ACB, que ara es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Alemanya classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa. Golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5-1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada, i el Japó ha golejat Tunísia aquest matí per 0-4. Espanya juga avui contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd en l'estrena. El partit es jugarà a les 6 de la tarda i Lamine Yamal serà titular, amb la incògnita de quants minuts jugarà.
0: I pel que fa al temps, arriba l'estiu amb una onada de calor que persistirà al llarg de la setmana que ve i que arribarà al seu màxim demà. Avui el termòmetre pot tocar els 40 graus a les zones més càlides del país.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 10 i 3 minuts i mig. Us informa Jordi Tenes. Mor, com us dèiem, el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns començava oficialment la campanya.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 37%.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
5: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
4: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tota Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia...

retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

Que te puedo dar era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, als oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa des de Badalona. Salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Bien con la radio.
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic i em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant, vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència, sabem, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atràs el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol, però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí, "Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta
0: que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He estat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale. Ah, una...

0: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
1: Pot sortir el sol.
0: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vudú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. El repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Què tindrem avui? Doncs la intriga de saber si Dorayakis de Flashyskim i 30 UFAM mantenen el lideratge o no. També a la categoria dels aspirants et presentarem dues novetats i també dues cançons que eren aspirants, avui s'incorporen entre les 40 de la llista, amb pujades, amb baixades, i comencem la llista amb la més veterana de totes. Atenció, 42 setmanes, avui pràcticament diu adeu de la llista, Golden de Hunter X.
1: Rècord de permanència. Número 1.

0: La Rosalía perd un parell de posicions. La tenim situada des de la 38. Això es deia La Perla. A la 37, la primera de les dues entrades, se l'emporta Taylor Swift amb una de les cançons de la banda sonora de Toy Story 5. Aquesta que es diu I Knew It, I Knew You, que està sent tot un èxit número 1 global i arriba ja a la primera llista.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 3.

la 35 hem trobat aquesta cançó tan i tan bonica d'Ivan Herzog, que es deia Des de lluny. La tenim de pujada 5 amunt. A la 34, baixada per Digue-m'ho tu, l'èxit de Mariona Escoda. Número

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
2: Número 30.

Tercera setmana pels Amics de les Arts. A la primera llista, segurament T'estimo, puja 5 posicions i ja està a la 30. De seguida a la 29 i seguim el repàs de les 40 cançons més importants de la setmana. Abans anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar No hi ha pla B, la nova cançó de Búhos, al costat de Leire Martínez. Continuen com aspirants.

I Just Might és la 23a setmana d'aquesta cançó a la primera llista i mica en mica doncs ja va baixant posicions. En baixa dues aquesta setmana. La 25, una de les bones pujades que tenim aquesta setmana, una de les que puja més posicions, no és la que més, però sí que és la segona que puja més. Just the Way You Are, la nova versió que ha fet

Estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista. Acaba de sonar Temper City, Self-Aware, la seva tercera setmana, en suma 5. I ja la tenim a la 21. I abans de tancar hora, viatgem en el temps. Ens anem fins al 2014, perquè en una setmana com la que ens trobem del 2014, el número 1 de la primera llista era pels Coldplay. Els trobem molt a faltar, sembla que estan preparant noves cançons que podrien arribar al 2027. De moment els escoltem amb aquesta que es diu Sky Full of Stars.

patacada important la que s'emporta Bruno Mars perquè ha passat de la 11 fins a la número 20 en la seva cinquena, amb la seva quinzena setmana ja aquí a la primera llista. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Dorayakis continua sent el líder de la primera llista o no. La col·laboració de Flashy, Ice Cream i 30 UFAM es va portar el lideratge fa tots una setmana i veurem què passarà aquí. Hem de presentar també dues cançons a la categoria dels aspirants, una de les quals arriba tot seguit. I és una nova cançó de Soc un Bohèmia, un artista que té presència a la primera llista, n'ha tingut amb algunes de les seves cançons i ho podria fer amb aquesta tan estiuenca que es diu Un dia qualsevol d'agost. Arriba com a nou aspirant Soc un Bohèmia.

0: tot allò que és un èxit sona a la primera llista.
1: Número 18.
2: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

sisena setmana per 31 fam, anem tirant. Doncs mira, això és el que van fent. Van tirant cap amunt, en aquest cas. Els que no tiren cap amunt, sinó que tiren ja cap avant, perquè ja van liderar la primera llista, són Sideland. Aquesta enganxifosa cançó que es diu Tututuru és una de les importants de l'any. Suma gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify en per 3.

Port Noboy, ja saben el que és triomfar aquest parell, sobretot la Shakira, cançons del Mundial, per exemple el Waka Waka, i ara triomfa amb aquest Dai Dai, que en suma 5. A la 15 també puja Lady Gaga, Dotsy, unides amb Runway. Número

0: Aquí tenies a Miqui Núñez un altre cop, doncs un altre cop fa una pujada bona a la primera llista, des de la 18 a la 14, amb aquesta cançó tan i tan estiuenca. A la 13 també tenim una pujada important de 6 llocs per Head Dead, I Made You Love Me, és la nova cançó d'Ariana Grande, que s'aproxima al top 10.
1: Número

queda a les portes d'aconseguir entrar entre les 10 primeres posicions. De moment no hi entren encara els Catarres, potser la setmana vinent serà la seva setmana. Abans d'obrir el top 10, ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar una altra cançó. Sant Joan, la col·laboració espectacular de Fades amb Triquell. Una cançó que fa estiu, una cançó que fa festa. Una cançó que estrenem com a categoria dels aspirants, com a novetat destacada.

Max Navarro avui s'ha incorporat entre el top 10, n'ha sumat 3, amb això que es deia inigualable, és la seva novena setmana i ja el tenim entre les 10 primeres. A la 9 baixada de 3 llocs per l'Olivia Rodrigo i una de les seves noves cançons, és el Drop Dead. Número 9.

Cada setmana escala més posicions Doctor Prats amb la cançó oficial del Tour de França en la seva versió que farà a Barcelona. Energia en suma dues de les 7, de la 10 a la 8. A la 7 baixada de New Religion ja va liderar la primera llista i BB Reixa doncs, va reduint posicions.

Fúmiga amb la seva cançó de comiat, juntament amb un bon grapat d'artistes. La gent de la Mediterrània la tenim situada des de les 6. De seguida a les 5, la 4, de la 3, la 2 i la 1. Abans passem per la categoria dels aspirants per posar l'Alfred García. El tenim aquí des de la setmana passada amb aquesta cançó Vine'm a buscar. Continua com aspirant, un dels artistes mimats de la primera llista. Vine'm a buscar.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Doncs atenció, perquè Flash i Ice Cream perden el lideratge, sonen des de la número 2 al costat de 30, ho fam amb Dora i Aki, si això vol dir que aquesta setmana tindrem un nou líder a la primera llista, una nova líder, en aquest cas perquè és una cantant femenina, una artista que ens encanta i que a més s'emporta la pujada més important de la setmana de 8 posicions. Una cançó que va entrar fa 3 setmanes a la primera llista i que en 3 setmanes n'ha tingut prou per aconseguir el lideratge de la primera llista. Parlem d'Olivia Rodrigo amb una altra de les seves noves cançons. Aquesta es diu The Cure. Amb ella marxem, ens retrobem d'aquí una setmana a la primera llista. Que vagi molt i molt bé. Adéu. Número

El Consell General del Poder Judicial es trobarà finalment demà per estudiar si expedient té o no el jutge Juan Carlos Peinado després de les queixes de la defensa de Begoña Gómez i també del ministre de l'Interior, així com dels sindicats de la policia. Juan Carlos Peinado, en la seva interlocutòria d'ahir, va retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez i va apuntar que els seus escortes la podrien ajudar a fugir. Ha mort el tercer menor rescatat divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, que va patir un ofegament mentre es banyava amb 5 amics més. Durant el rescat ja va morir un dels nois, de 12 anys, i ahir un altre dels xicots de 13 anys, que estava també ingressat en estat crític. Avui ha mort aquest noi de 13 anys, també. L'Ajuntament de Tarragona ha fet avui al migdia un minut de silenci en senyal de dol per aquesta tragèdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill de calor també pel que fa a la diurna i la nocturna. I és que avui ha començat la primera onada de calor de l'estiu. Hem començat també l'estiu, avui a 10:45, com faltaven 5 minuts per arribar-hi. I es preveu que aquesta primera onada de calor ens arribi fins dimarts, com a mínim. Fins ara, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb aquest episodi de calor extrema. El primer ministre britànic Keir Starmer es planteja dimitir demà mateix. Ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer.

0: Que la veu pot ajudar a saber com evolucionarà un malalt d'ELA. La recerca mostra com, a través de l'anàlisi de la veu, es poden fer accions preventives per alentir l'avenç d'aquesta malaltia de la qual avui n'és el Dia Mundial. Cuidar els pagesos i oferir un gran ventall de productes de proximitat a preus justos en una xarxa àmplia de comerços locals. Són els principals objectius que es marca el projecte d'economia col·laborativa Singulars, que es farà realitat l'any que ve.
1: Esports.
2: El líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, no correrà avui la cursa del Gran Premi de la República Txeca, sancionat per haver colpejat ahir un comissari de pista. Marc Márquez té l'oportunitat de retallar-li més punts a la cursa, que començarà d'aquí una hora a les dues. Espanya juga avui contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd en l'estrena. El partit es jugarà a les 6 i la...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 20%.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana, el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona, anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes. Aquesta és la nova cançó de Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Buhos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Búhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Renaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo and Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses i les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: tropical.
1: Es diu Envernia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, L'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Bell and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.

Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya. La girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu Julia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Julia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna amb Ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far. El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: 30 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
1: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
0: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
2: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
3: Avui és el primer de tres dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim. No està a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
2: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de dos quarts de dues, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
0: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Colatayud.
4: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
0: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat dos anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
0: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
5: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
6: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha

0: mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal, també les empreses. Vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
1: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
0: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
1: D'estar per sota del 15% a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
0: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
2: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
2: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
3: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
2: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
3: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
2: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
4: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
2: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
3: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
2: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
5: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
3: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarden en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Altàries.
6: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
7: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
6: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
7: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
6: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
2: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
3: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
2: I amb el curs escolar acabat, i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
3: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
8: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
9: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és un objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
8: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
2: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
3: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia.
10: Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
11: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea.
10: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
12: Una tarda superentretenida.
13: Que tiene mucha gracia.
14: Que a mi m'encanten.
10: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
3: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
2: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
3: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
2: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
12: Marian Bosch ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i encima ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Race, amb la clàssica a Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb la CIA intentar guanyar també el Tour de França.
2: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
3: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
13: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
16: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
17: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
2: I tanquem amb un apunt de waterpolo, perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
3: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon, aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats. O compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45. Us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
9: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
7: També parlem de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
7: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
9: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
7: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
9: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
10: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Seca de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
11: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estan ben fresquetes.
10: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
7: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc, s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant, o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
7: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
9: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació, aquesta precisament de Badal, i en la mateixa franja horària.
7: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
9: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
7: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
12: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
9: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
7: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
9: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de la renovable sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
13: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
7: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
9: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
14: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
15: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent als que els hem preguntat opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
14: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
16: A mí me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
14: Els primers països que van apostar per aquesta opció Pet Friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
7: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
9: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
17: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo, ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
18: Passat va ser un any rècord i, per tant, comparar l'any passat té poc sentit en els... comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits en l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
17: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
7: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erix es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
9: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
19: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
20: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
19: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erix ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
7: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
9: Precisament aquest any, l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
1: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
21: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
1: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
7: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
9: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld, o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire, o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
7: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
9: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
22: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
23: Perquè el jovent i tothom, qui vulgui, s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
22: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
7: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
9: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
24: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
25: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és una terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
24: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
7: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
9: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
9: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
7: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
9: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
0: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, amb la set de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons han aguantat.
2: Què passa, Arlequina? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió és per a disfrutar.
3: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no havia vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
7: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
4: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent, i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol, i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
5: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica, perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
6: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
7: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec, i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Optimisme dels Estats Units a la reunió amb l'Iran, que ha començat ja avui al migdia a Suïssa. El vicepresident nord-americà J.D. Vance, que encapçala la delegació nord-americana, confia que començarà un nou capítol a les relacions amb l'Orient Mitjà i que s'acabarà la violència al Líban i que reobrirà l'estret d'Hormuz. El Consell General del Poder Judicial es reunirà demà per estudiar si expediente el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. Centenars de persones participen en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per l'ofegament a la platja de la Rabassada de Tarragona divendres. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort avui de matinada a l'hospital. El sistema d'emergències mèdiques ha atès, des de divendres, 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà com a mínim fins dimarts i superarà els llindars de risc per la salut a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i també al litoral i prelitoral central. Les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards per Sant Joan que l'any passat. Més de la meitat seran articles de baixa sonoritat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. La febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme i impulsa l'intercanvi i el mercat de segona mà. Les expectatives s'han superat i Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La festa Tot per celebrar converteix la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari d'aquesta institució. La jornada obre portes del museu i programa una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui al vespre.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ayogura, segon, i a l'italià Pecco Bagnaia, tercer. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. I el Barça afrontarà demà el tercer partit de la final de l'ACB contra el València. La sèrie es desplaça ara al Palau amb empat a 1 després de la derrota ahir per 102-75.
0: Primera tarda d'estiu. L'estiu ha arribat avui al matí, quan faltaven

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, ara són les 4.

0: Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta hora. El vicepresident dels Estats Units, Xi Jinping, qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran que es fa avui a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Jinping assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça i avisa que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. Al Regne Unit, Keir Starmer es planteja dimitir demà mateix, ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer. La seva renúncia permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres va guanyar l'escó al Parlament de Westminster, es convertís en el nou primer ministre britànic. Downing Street, però, ho neguen. A Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès ja des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts i superarà els llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i també al litoral central. A Tarragona, centenars de persones han participat en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per ofegament a la platja de la Rabassada. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort aquesta matinada. A Espanya, el Consell General del Poder Judicial es reunirà demà per estudiar si expedientea el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. A Rússia, els atacs d'Ucraïna han deixat sense combustible les benzineres de la península annexionada el 2014 a Crimea. Els drons ucraïnesos han causat almenys 5 morts i una trentena de ferits i han afectat les comunicacions tant per tren com per carretera. I passarem per la Fundació Miró. La festa Tot per Celebrar converteix la Fundació en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari d'aquesta institució. La jornada obre les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins al vespre.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat, el japonès Ayogura segon i l'italià Pecco Bagnaia tercer. Paula Blasi s'ha imposat en la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. I el Barça afrontarà demà el tercer partit de la final de la CB de bàsquet contra el València. La sèrie es desplaça ara al Palau amb empat a 1 després de la derrota ahir per 102 a 75.
0: I el temps es consolida l'arribada de l'onada de calor que persistirà fins a Sant Joan amb els primers 40 graus de la temporada al Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor intensa es mantindrà i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits seran tropicals i fins i tot tòrrides. A les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Pràcticament passen 4 minuts de les 4 de la tarda. A aquesta hora us informa Jordi Tenes.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del...

0: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran que avui es fa a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. J.D. Vance assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça. Ja ha avisat, tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. Un Donald Trump que també ha publicat en xarxes socials que el primer ministre britànic, Keir Starmer, dimitirà com a premier demà. El president nord-americà dona per fet la informació que avança en diversos mitjans del Regne Unit que anuncien aquesta renúncia que Downing Street nega. El sistema d'emergències mèdiques ha fet, des de divendres, atencions a 55 persones per afectacions relacionades amb les altes, altíssimes temperatures que estem tenint. De fet, avui ja ha començat la primera onada de calor de l'estiu, que també ha començat avui al matí, i que ens acompanyarà ben bé fins dimarts, i que superarà els llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. Paiporta i Benetússer, dos dels municipis més afectats per la Dana, continuen sense tenir piscines a l'aire lliure. Les obres per reconstruir-les són complicades i en el cas de Paiporta cal refer tot el sistema d'aigües i de clavegueram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a piscines d'altres llocs o a la platja. Centenars de persones han participat avui al migdia en un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres menors morts per l'ofegament que va haver divendres a la platja de l'Arbassada de Tarragona. El tercer d'aquests xicots, que tenia 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'hospital. El Consell General del Poder Judicial la reunirà demà per estudiar si expediente o no el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. Les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards per aquesta pròxima revetlla de Sant Joan, dimarts que ve a la nit. Més de la meitat seran articles de baixa sonoritat. El sector calcula poder facturar més de 20 milions d'euros.
1: Esports. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ayogura segon i a l'italià Pecco Bagnaia tercer. Paula Blasi s'ha endut la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. Lamine Yamal és titular en el partit de la selecció espanyola que jugarà a les 6 contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol. Luis de la Fuente fa 4 canvis a l'11 respecte al partit de debut contra Cap Verd.
0: Temperatures, com deia, molt altes avui, poden ser ja els primers 40 de la temporada al Pla de Lleida i la calor intensa es mantindrà. Quan s'acabi l'onada de calor dimarts, continuarem encara en temperatures molt altes i les nits, que seran tropicals o fins...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 18%.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, ara són les 6. Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari, pel trànsit. Força complicat a aquesta hora, Carmina Malagarriga.
2: Mobilitat més complicada del que és habitual les tardes de diumenge. D'una banda, la P7, 14 quilòmetres de cua a Llinars del Vallès fins a Granollers en sentit sud. Se'n ressent la C35 a Sant Celoni en sentit sud i el tram sud de la P7. Retencions a Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. La C32, força plena, 7 quilòmetres de cua entre Vilassar de Dalt i Alella en sentit sud cap a Barcelona per un accident. Hi ha un carril tallat.
1: Déu-n'hi-do. A partir d'un quart ampliarem la situació a les carreteres del país. Ara us expliquem que ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que té lloc a Suïssa amb la mediació del Pakistan i Qatar. El vicepresident dels Estats Units, J. Davens, espera que les converses desemboquin en una nova etapa al pròxim Orient. I Donald Trump publica a xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president dels Estats Units dona per fet la informació que avança en diversos mitjans al Regne Unit, que anuncien la renúncia de Starmer aquest dilluns. A Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts, el dia de la Revetlla de Sant Joan, i superarà els llindars de risc per la salut humana a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. Centenars de persones participen en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per ofegament a la platja de la Rabassada a Tarragona. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'Hospital Joan 23. A Espanya, el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per estudiar si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez, del president espanyol, i també del ministre de l'Interior. I ens fixarem en la febre dels cromos del Mundial de Futbol, que desferma la passió pel col·leccionisme i impulsa l'intercanvi i el mercat de segona mà. Les expectatives s'han superat i Panini, l'empresa catalana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
0: Esports.
3: Acaba de començar el partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol dels Estats Units. Minut 2 de partit, de moment empat a 0. Lamine Yamal és titular. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ogura segon i l'italià Bagnaia tercer. I Paula Blasi s'ha endut la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos.
1: I pel que fa al temps, es consolida l'arribada de l'onada de calor que persistirà fins a Sant Joan amb els primers 40 graus de la temporada ja al Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor intensa es manté i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits seran tropicals i fins i tot tòrrides. A les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. A aquesta hora us informa Jordi Tenes. I acaba la primera jornada de negociacions.
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 22%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: S'ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que s'ha fet a Suïssa, amb la mediació del Pakistan i de Qatar. El vicepresident nord-americà J.D. Vance espera que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà demà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona així per bona la informació que han avançat ja alguns mitjans de comunicació del Regne Unit que anuncien aquesta renúncia que Downing Street continua negant. L'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha té 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. Paiporta i Benetússer, dos dels municipis més afectats per la dana de l'octubre d'ara farà un parell d'anys, continuen sense piscines a l'aire lliure. Les obres per reconstruir-les són complicades i en el cas de Paiporta cal refer el sistema d'aigües i tot el clavegram. Centenars de persones han participat avui en un minut de silenci que s'ha fet en memòria dels tres menors morts per l'ofegament que va haver divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. El tercer d'aquests xicots, de 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'hospital. El Consell General del Poder Judicial es trobarà demà per estudiar si expedient o no el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges, ja hi han arribat les queixes tant de la defensa de la dona de Pedro Sánchez com del ministre de l'Interior. La febre pels cromos del Mundial de Futbol ha desfermat la passió pel col·leccionisme i ha impulsat l'intercanvi i el mercat de segona mà. Unes expectatives, però, que s'han superat i que han fet que Panini, l'empresa que els comercialitza, s'hagi quedat sense estoc diverses vegades. Diu que ho arreglaran aquesta setmana. La festa Tot per celebrar ha convertit la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari d'aquesta institució. La jornada ha obert les portes al museu, ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats per a tota la família.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol descans, Espanya 3, Aràbia Saudita 0. I noms propis d'avui, el de Marc Márquez, que guanya el Gran Premi de Motos de la República Txeca, i el de Paula Blasi, que guanya la Volta Ciclista a Catalunya.
0: Ha arribat l'estiu avui al matí, quan faltaven 5 minuts per dos quarts d'onze, ens ha arribat acompanyat d'aquesta primera onada de calor i ens ha arribat amb aquests primers 40 graus avui ja registrats en punts del Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor serà intensa, demà de fet serà el pic d'aquesta onada de calor, però continuaran també durant la setmana. I atenció a les nits, que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen...
3: Sintonitzar Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 27%.

0: Jordi Martí, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, serà l'alcaldable a la capital catalana pel 2027. Ha guanyat les primàries del partit amb el 40,29% dels vots, al davant de Pilar Calvo amb el 29,5%, Jaume Alonso Covillas tercer amb el 18,63% i Glòria Freixa quarta amb l'11,15%. El vicepresident nord-americà J.D. Vance qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran, que es fa avui a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Vance assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça i avisa que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. L'onada de calor arriba demà al màxim. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. Gairebé dos anys després de la Dana, Paiporta i Benetússer a l'Horta Sud continuen sense piscines municipals. Les obres per reconstruir-les són complicades i s'han de coordinar amb d'altres, com les reformes del clavegram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a les d'altres poblacions o a la platja. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona per fet la informació que avancen diversos mitjans del Regne Unit que anuncien la renúncia de Starmer per demà. La festa Tot per Celebrar ha convertit la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari de la institució. La jornada ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats per a tota la família.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol ja ha acabat. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Lamine Yamal juga la primera part i marca un gol. I a 8:45, l'Igualada rep el Liceo, el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, amb 2-1 pels gallecs a la sèrie.
0: I pel que fa al temps, la calor intensa ens acompanyarà més dies i passat Sant Joan pot afluixar una mica. Màximes demà de 39 fins a 42 graus al Pla de Lleida. Temps assolellat demà i capes de núvols prims i pols en suspensió africana. A la tarda demà al Pirineu hi haurà xàfecs i alguna tronada. Nit tòrrida a la costa per sobre dels 25 a 27 graus de mínima.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen gairebé 4 minuts de les 8. Us acompanya Xavier Palau. Ara ho dèiem en titulars, l'actual líder municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, serà el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any que ve. Martí ha estat el guanyador de les primàries internes d'aquest cap de setmana. Ho hem seguit des de la seu de Junts a Barcelona amb el Jordi Corbalan, el tenim ja en directe, 8 i 4 minuts. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda. Jordi Martí s'ha imposat amb claretat amb el 40% dels vots per davant de la diputada Pilar Calvo, que ha obtingut el 29% dels vots. En tercera posició ha quedat a Jaume Alonso Cuevillas i en quart lloc...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 39%.

You used to always let me in. Do you even know?

0: CNX.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: Si sou persones que patiu afeccions relacionades amb la primavera, sobretot al·lèrgies, tranquil·litat, perquè l'estació de les flors i, diuen, dels enamoraments, està arribant al final. I avui el primer protagonista d'aquest darrer programa de la primavera 2026 és el saxofonista Clifford Jordan, que va néixer a Chicago, la ciutat del vent, i va morir a Nova York, la ciutat dels gratacels, a començaments de la primavera de 1993. Va morir una mica massa aviat perquè tenia 61 anys. Avui Clifford Jordan ens va molt bé per encetar Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè té un disc titulat Starting Time, és a dir, Hora d'inici o Hora de començar. Un disc que, a més, el va gravar el dia 15 de juny de 1961.

Down Through the Years, del quintet del saxofonista Clifford Jordan, gravada el 15 de juny de 1961. Una cançó que ha arribat a l'edat de jubilació, una cançó que té 65 anys. Clifford Laconia Jordan Jr., com us hem dit, originari de Chicago, la ciutat més famosa de l'estat d'Illinois, però que no és la seva capital, que és Springfield. Amb 26 anys es va traslladar a la ciutat de Nova York, que tampoc és la capital del seu estat homònim, perquè és Albany. Aquest trasllat, aquesta arribada a Nova York, es va fer a finals dels anys 50 i la dècada següent va ser segurament la més intensa de la seva vida. Va començar a gravar com a líder i a formar part dels grups de figures com Charles Mingus o Randy Weston, amb els que va fer gires per Europa i Àfrica. A començaments dels anys 90, Clifford Jordan va arribar a tenir la seva pròpia big band, que es va convertir en l'orquestra resident del club de jazz d'Eddie Condon. Hem començat amb un ritme mig. Què us sembla si posem ara una mica de marxeta? Aquí teniu Extempore. És Clifford Jordan i el seu quintet.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa amb una gravació feta un dia 15 de juny. Continuem amb un pianista que va néixer en aquest dia i a més de l'any 1921, Errol Garner, un músic molt popular en el seu moment i amb gravacions considerades clàssiques en la història del jazz. Comencem el seu temps amb una d'elles, una gravació feta el mes d'octubre de 1950. La cançó és People Will Say We're In Love. La gent dirà que estem enamorats.

People will say we're in love, Errol Garner i el seu trio. Errol Garner va ser un músic autodidacta i, tot i que és un cas extrem de precocitat musical, ja que es va seure davant d'un piano quan tot just tenia 3 anys, mai va aprendre a llegir música. Als 11 ja tenia feines de caràcter professional i tota la vida va mantenir un estil clàssic i elegant, encara que va ser capaç d'acompanyar a músics de bebop quan en va tenir l'oportunitat. Diuen que tenia una oïda privilegiada i una memòria musical excepcional. Es veu que podia anar a un concert, fins i tot de música clàssica, i repetir gran part del que havia escoltat una sola vegada ell posteriorment en el piano. També va ser compositor i la seva obra més coneguda, sens dubte, és la balada deliciosa i milers de vegades interpretada, Misty.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el pianista Errol Garner, que us hem dit que va néixer el dia 15 de juny de 1921. Això el situa en el signe zodiacal de Bessons. Però a més, Errol Garner tenia un germà bessó que es deia Ernest. I aquesta coincidència ens ha fet pensar en l'astrologia i en algun lligam hipotètic amb el jazz. Li hem preguntat, aquí ja us podeu imaginar, si podia trobar una relació entre el jazz i els signes del zodíac i com era d'esperar. La resposta ha sigut llarga, en part inconcreta, però amb alguns punts interessants. Deixem a part casos com el del director de Big Band, Sun Ra, que deia que tenia una identitat extraterrestre i que feia jazz còsmic. Si volem concretar una mica, hem d'anar a parar a casos com el del saxofonista Jimmy Heath, que va compondre una peça titulada precisament Gemini, és a dir, el signe bessons en anglès, una peça que va dedicar a la seva filla Roslyn i que és aquesta que escoltem ara, Gemini.

Jim and I, els tres germans Heath, Jimmy, Percy i Albert, saxo, baix i bateria respectivament, amb Freddie Hubbard a la trompeta i Cedar Walton en el piano. Una gravació de gener de 1962. Però, sens dubte, la composició sobre l'astrologia i els signes del zodíac definitiva en jazz va néixer de la mà de la pianista Mary Lou Williams. És la titulada Zodiac Suite, composta a començaments dels anys 40 i en la que hi trobem una base inequívoca de jazz amb influències evidents de la música clàssica. La també pianista Gary Allen en va fer una revisió i una posada al dia l'any 2006, però nosaltres ens hem decantat per la versió original, la de 1945. N'escoltarem un petit fragment que és el que correspon, una vegada més, al signe Bessons. Aquí teniu una altra peça titulada Gemini.

0: Hola, sóc l'Aiden Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I avui estem escoltant jazz que gira al voltant del Zodíac, dels Bessons i concretament dels nascuts el 15 de juny. I en tenim un altre, i també és pianista, Jackie Beard, que va néixer just un any després que Errol Garner, que hem escoltat fa una estona, és a dir, el 15 de juny de 1922. Podem dir que en general i des del punt de vista estilístic i musical va tenir poc a veure amb Garner. És a dir, per molt bessons que fossin, tocaven diferent. Jackie Beard va formar part de projectes molt avantguardistes al costat de figures com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Irving i altres. I hem de dir que era majoritàriament pianista, majoritàriament, perquè també tocava saxo, trompeta, trombó, contrabaix i guitarra, és a dir, gairebé era l'home orquestra. Per començar, us el portem com acompanyant de la cantant Chris Connor amb All the Things You Are.

All the Things You Are, la veu de Chris Connor i, entre molts altres, Jackie Beard en el piano. De Jackie Beard es diu que era un músic que sabia fusionar tradició i avantguarda. També es diu que, salvant les distàncies, tenia una mà esquerra força percussiva, detall que podria recordar l'estil de Thelonious Monk. Jackie Beard va morir als 76 anys d'un tret, en un cas d'homicidi que no es va resoldre. I ara us el portem a les ordres del trompetista Don Ellis, que dirigeix la seva orquestra amb You Who.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre jazzista cèlebre, que es va apuntar a l'esoterisme dels anys 60 i el va complicar amb la incorporació dels instruments electrònics, i aquesta barreja se li va, evidentment, indigestar, és el gran Cannonball Adderley, que l'any 1972 va gravar amb la col·laboració de Rick Holmes, que era un locutor de ràdio que hi va posar la veu, un disc que, escoltat avui, fa una mica de vergonya aliena. Es titula Soul Zodiac, i ja us diem que és un engendre impresentable. N'escoltarem 30 segons, simplement perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Si parleu anglès, sentireu com la veu defineix el signe de bessons, en anglès Gemini, d'una manera ridícula. I tallarem en el moment en què diu que les persones del signe bessons són intel·ligents, que no és que no ho siguin, el que és ridícul és que hagin de ser intel·ligents pel fet d'haver nascut dins del signe de bessons.
2: Gemini is an air sign ruled by the planet Mercury. It's the most intellectual planet in the solar system. The date of a Gemini is May 22nd till June 23rd. Gemini has two minds. Geminis are very intelligent people.
1: Bé, ja ho veieu, per on van els trets. Per no quedar-nos amb aquest mal gust, ara escoltarem a Cannonball Adderley en una gravació de 1975 titulada Phoenix, amb el seu quintet i teclats electrònics, fent una revisió d'alguns dels seus grans èxits. Ara sí, amb un resultat excel·lent. Així sona Sacco Wow, revisada i renovada.

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Ne laisse pas seul sans ton amour.
2: Acabarem Jazz Hit amb Tete Montoliu, el sempre enyorat Tete. L'any 1996 va celebrar el seu 63è aniversari, ell era un àries, amb un concert a piano sol per a un públic molt reduït. El concert es va convertir en un homenatge i una nova declaració d'amor a la seva esposa, la Montserrat García Alvea. Escoltarem dues composicions pròpies dedicades a la Montse en el mateix ordre que les va interpretar, Montserrat i T'estimo tant. Si traieu aquest i que hi hem afegit nosaltres, el missatge és clar, Montserrat, t'estimo tant. Amb elles us direm adeu l'equip habitual de Jazz Hit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Jazzit.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 57%. Lily, I feel so lost, maybe.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 63%.